0: Si llegamos a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Ontinyent Vall d'Albaida. Tomás Marín.
2: Hola, què tal? Bon dia. Avui és dijous, és 20 d'agost. No sé si vaig a sorprendre, millor dit, a algú del que s'està escoltant a hores d'ara, però cal contar-lo les temperatures que hem registrat al llarg d'esta nit tòrrida, calorosa, com vulguin dir-ho. Hem superat els 36 graus a Salem per la nit, a Rugat, a Beniatjar, a Otos, també 35 a municipis com Aielo de Malferit, el Ràfol de Salem o l'Olleria. A Ontinyent hem arribat a registrar 33 graus al llarg d'una jornada tòrrida, després d'unes temperatures que van superar també els 43 al llarg de la jornada d'ahir. És un dia especial per l'entrada de bandes, però també per com estan les coses pel que fa al cel, perquè tenim una vista taronja i ahir per la nit van tindre de nou un esglai amb els incendis. Anem ja a contar-los l'informació de l'oratge. Perquè avui tindrem intervals ennuvolats amb possibilitat de ruixats i tempestes que poden ser localment fortes. Les precipitacions podrien anar acompanyades de ratxes de vent molt fortes i també de pedra. A Ontinyent la mínima serà de 23, la màxima baixarà fins als 37. La Vall d'Albaida també està en avís taronja per pluges i tempestes entre les 12 del migdia i les 10 de la nit. Es poden acumular fins a 40 litres per metre quadrat en una hora. Les tempestes podrien anar acompanyades de ratxes de vent molt fortes i pedra, sense descartar que puga ser de mesura gran. El vent serà fluix ocasionalment moderat i bufarà de ponent. Així que molta cura i estarem molt atents a tota la informació. Ahir, per exemple, van tindre canvis en la programació de les festes de morts cristians d'Ontinyent per la calor. Avui, per la pluja, veurem. En aquests moments, la temperatura a Ontinyent és de 31 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 26 i els 32. I, com sempre, us donem dos exemples. En tenim 30 a l'Olleria i 31 al municipi de la Pobla del Duc.
3: Què fas este capte?
4: Tu què creus? Festa?
3: I el següent?
4: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
5: No és solo una cama articulada. És poder sentar-se a comer, mover-se sin dolor. És dignitat, descanso i alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
2: Avui, l'entrada de bandes de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent tindrà un protagonisme especial amb motiu del centenari del naixement del mestre José María Ferrero Pastor.

0: És un dia molt especial. L'entrada de bandes començarà a les 6 de la vesprada des de la plaça de la Concepció i recorrerà els carrers Gomis i Mayans amb les bandes de les comparses interpretant els seus pasdobles. Un jurat valorarà aspectes com la dificultat, l'afinació, la sonoritat, la interpretació i la uniformitat. El moment més esperat arribarà al final, a la plaça Major, quan més d'un miler de músics interpretaran alhora aquesta marxa Moro, obra més coneguda del mestre Ferrero i considerada l'himne de les festes d'Ontinyent. I enguany serà encara més especial perquè Pilar Ferrero Silvaje, filla del compositor, serà l'encarregada de dirigir per primera vegada Chimo davant tots els músics. L'escoltem en declaracions a Ràdio Ontinyent, en el moment que va ser nomenada la directora de Chimo.
1: Pues per mi va ser un moment molt, molt especial, perquè s'unís lo que significa la propia marxa Chimo i el homenatge a mon pare, i vorem allí davant de tant de músics en aquesta situació. Des de luego que va ser algo que no crec que oblide mai més.
2: Estem molt contents, perquè enguany
0: li desitgem la major de les sorts a Pilar Ferrero, encara que la programació també està carregada d'activitats al llarg de la jornada. A la una del migdia, el Museu Tèxtil acollirà l'actuació de Rubén Terol en el Mar de la Gran. 6 de la vesprada, recorden, entrada de bandes de música des de la plaça de la Concepció. 9 de la nit, el Museu del Tèxtil tornarà a acollir una actuació, en este cas de Limboteque. I més tard, a les 11:30 de la nit, també tenim un dia guai per a festes i festeres, el desfile d'Alardos, que recorrerà les avingudes de Alan Mats i Daniel Gil fins a la plaça de la Concepció al ritme de pasdoble. I per a tancar la jornada, a les 12:30 de la nit, l'orquestra SOS actuarà a la Glorieta. I pel que fa a la informació de servei, avui hi ha restriccions de trànsit i estacionament amb motiu dels actes festius. Per la desfilada de l'Artos, que començarà a les 11:30, estarà prohibit aparcar des de les 6 i fins que acaben l'acte i les tasques de neteja. La restricció afecta l'avinguda al Maig entre la gasolinera i Daniel Gil i l'avinguda Daniel Gil des de l'Almatx fins a la Glorieta de Moros i Cristians. A més, al carrer Benarrai no es podrà estacionar en cap dels dos costats des de les 2 de la vesprada fins a les 8 del matí del dissabte 22, en el tram entre el Col·legi Carmelo Ripoll i la cantonada amb el Gastrobar. Durant la desfilada, aquest tram funcionarà en doble sentit per facilitar la circulació i reduir les afeccions al trànsit. Avui és un dia especial. Demà també, perquè està tothom mirant ja l'entrada de Moros i Cristians. I segons la previsió, la desfilada comptarà enguany amb 100 formacions musicals, 44 en l'entrada cristiana i 56 en la Moro. Pel que fa als horaris, l'entrada cristiana començarà a les 6 de la vesprada i el boato de l'ambaixada cristiana està previst que arrenca a les 8:30. L'entrada de Moro començarà a les 10 de la nit i està previst que finalitzi l'eixida de l'ambaixada de Moro a la 1:14. I arribem també a contar-los que tenim novetats respecte als càrrecs i les institucions que vindran demà a Ontinyent per gaudir de l'entrada de Moros i Cristians. Comencem a contar-los que la ministra de Ciència, Innovació i Universitats i secretària general del PSPB-PSOE, Diana Morant, tornarà a Ontinyent per a gaudir de l'entrada. També estarà el president de la Diputació de València, Vicent Montpó, el vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, i la consellera de Justícia, Transparència i Participació, Núria Martínez Sánchez, entre altres càrrecs i institucions. Són les 7:27.
3: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomàs Marín.
4: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
0: I és que l'incendi forestal declarat a nit entre Albaida i Atzeneta es va iniciar, segons l'alcalde d'Albaida, Juan Carlos Roses, en 3 punts diferents i podria haver sigut intencionat. El foc va començar al voltant de les 9:30 al marge d'un barranc. Està pràcticament extingit. Els efectius van refrescar la zona i han mantingut la vigilància durant la nit per evitar que es reproduïra. Escoltem les paraules de l'alcalde.
5: Molt van ser en 3 punts diferents. Suposem que ha sigut intencionat. I res, ara ja pràcticament està apagat, ja estan refrescant tota la zona, es quedaran tota la nit vigilant perquè no es revive, i pràcticament està averiguat, ja l'estan fent, doncs, bueno, estan fent les proves d'averiguació, a veure si ha sigut intencionat o com ha sigut. però tot apunta que ha sigut intencionat.
6: La Unió quantifica en metres.
0: És el tercer incendi registrat a la Vall d'Albaida només dos dies, després dels focs del Palomar i Fontanars dels Alforins, en un context, recorden, d'altes temperatures i nivell extrem de preemergència per risc d'incendis forestals. La Unió calcula en més de 3 milions i mig d'euros les pèrdues directes provocades per la calamarsada de la setmana passada a la Vall d'Albaida. Els danys afecten més de 2.000 hectàrees, especialment als termes d'Otos, la Pobla del Duc, Quatretonda, Benigànim, Llutxent, Benicolet i Pinet. El caqui, el cultiu més afectat econòmicament. L'organització agrària reclama a la Conselleria d'Agricultura una valoració urgent dels danys i ajudes per als productors afectats. Escolten a Carles Peris, el secretari general de la Unió.
6: La Unió quantifica en més de 10 milions d'euros les pèrdues directes pels últims sinistres agraris, amb importància en alguns punts d'algunes comarques com Utiel, Requena, Vall d'Albaida i l'Alt Palància. Els danys s'estenen sobre 10.000 hectàrees de cultiu. En la comarca de la Vall d'Albaida el cultiu més afectat és el caqui i també en importància estan afectats olivars i cítrics.
0: I us recordem que avui a Benigànim és l'acte del Capità i la nit de l'Olla i a Bocairent tenim dansetes i el 27è Correfocs Festes a Sant Agustí. I als esports, l'Ontinyent va caure per 2-3 front a la Nucía en l'últim partit de pretemporada al Clariano. Avui de guàrdia Ontinyent, la farmàcia Maria José Segura Bono. A la Vall d'Albaida, la farmàcia Soler d'Albaida.
7: Las 7:30, las 6:30 en Canàries.
3: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
7: Venimos de otra madrugada de ataques cruzados entre Rusia y Ucrania, ataques con drones que dejan al menos 8 muertos en Kiev y una nueva vulneración del espacio aéreo de Rumanía, que ha sufrido numerosas incursiones de drones en su territorio desde el comienzo de la invasión rusa. Laura Vila, buenos días.
8: Buenos días. Precisamente ayer aquí en Hoy por Hoy, el teniente coronel del destacamento Paznik en Rumanía advertía de que los drones son una amenaza cada vez más presente.
9: Los sistemas aéreos no tripulados se han convertido en un factor cada vez más relevante en el entorno del Mar Negro y del flanco este de la OTAN. O sea, ya no hablamos de una amenaza teórica o algo novedoso, hablamos de una realidad operativa que ya forma parte plena del escenario actual de seguridad. Estos drones sabemos que se emplean con frecuencia en el contexto de la guerra en Ucrania y en determinadas circunstancias, como sabemos, pues, bueno, pues pueden desviarse, aproximarse o incluso vulnerar claramente el espacio aéreo de países aliados o muy próximos a la alianza.
8: En esta ocasión el aparato ha caído en una zona deshabitada del condado rumano de Tulcea, según ha informado el Ministerio de Defensa del país durante un bombardeo ruso. Que, como decíamos, deja esta madrugada al menos 8 muertos y 33 heridos. Ataques que dejan daños en edificios residenciales, un centro sanitario y un colegio. Incendios en varios almacenes y que han dejado sin luz alguna.

0: Hoy por hoy.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Hola, José, ¿cómo va todo en la fábrica?
3: Pues no muy bien. Tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
2: Habla con ASCAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
3: ASCAN Energy. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
4: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
5: ¿Y si todo estuviera en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe. Todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
6: La Óptica de Paula celebra 8 anys. 8 anys cuidant de la teua mirada. I sí, continuem on sempre, al carrer Músic Martínez Valls 42 d'Ontinyent, amb la proximitat de sempre i la confiança que ens ha fet créixer al teu costat. Aprofita la nostra promoció 2x1 en ulleres completes. L'Òptica de Paula, 8 anys amb tu, on sempre. Carrer Músic Martínez Valls 42, Ontinyent.
7: Arriben les festes d'estiu a Sant Agustí de Bocairent. Del 22 al 28 d'agost, veïnat i visitants compartirem una programació única. Actes culturals, religiosos, esportius i lúdics per a totes i tots. Vine a Bocairent, disfruta de les activitats, de la cultura popular i de les nostres danses i els nostres cabolos. Viu la tradició, viu la festa. T'esperem. Ajuntament de Bocairent, Regidoria de Festes i Tradicions.
8: Et sona la marca Ser Empresarios?
9: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
8: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pot sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tota Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre en diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
9: I què cal fer per apuntar-se?
8: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.
1: Radio Ontinyent.
10: Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: Hoy por hoy. Pedro Blanco.

0: Trabaja con Dicomet, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomet, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
1: Al restaurante The Bosque te espera una carta mediterránea amb tocs de fusió elaborada amb cura i producte de qualitat. Entre setmana menja amb calma i continua el dia amb bona sensació gràcies al nostre menú degustació. Restaurant The Bosque a Ontinyent, carrer Manuel Taverner Gandia 5. Troba'ns a Google o Instagram per a més informació.
2: Arriben els dies més esperats de l'any. Dies de música, tradició, germanor i orgull pel nostre poble. Gaudiu de les entrades, de les ambaixades, de la diana i de cada instant compartit amb família i amistats. El grup municipal socialista vos desitja unes molt bones festes. Visca Ontinyent i visquen els moros i cristians.
3: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llavada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
4: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
5: Radio Ontinyent.
6: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
2: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, en directe des del Museu del Tèxtil, amb motiu de les festes de moros i cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la regidoria de festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus Bessing i la Fundació Caixa Ontinyent, i amb el patrocini de Capitalia. Carmen Úbeda, Tomàs Marín i Esteban Arroyo.
3: Molt bon dia, efectivament estem en directe en el Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, com ja vam dir ahir, se'n van vindre cap ací per aixes altes temperatures que després ho parlarem, aixes temperatures que van haver en la jornada d'ahir i també durant esta nit, que ha sigut molt calorosa, i avui s'hem volgut quedar ací al Museu Tèxtil per aixa previsió de que hi ha, de la que també parlarem durant este espai, previsió de tronades ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda, bon dia.
4: Molt bon dia, Esteban, què tal?
3: Molt bé.
4: Molt bé, preparats així per a tirar endavant este Hoy por Hoy especial. No estem a soles, no?
3: No estem a soles. Tomàs Marín, bon dia.
5: Bon dia, què tal, com estem?
4: Comencem ja la mini picaeta, podríem dir, i bueno, per als nostres oients, Miguel Coigui no pot estar així, esperem que esta vesprada o tal vegada demà ja puga estar, així que... Avui ens toca a nosaltres.
5: Ens toca a nosaltres. La careta s'ha quedat llarga, eh? Mare sí. meua. De patrocinis, sí, col·laboradors, gent que ens ajuda i els nostres noms, mare meua.
4: Així sabeu tot el que es fa per a fer possible que un programa de ràdio isca endavant.
5: Exacte.
4: Així que anireu escoltant tant les veus de Tomàs Marín, d'Esteban Arroyo, com la meua durant tot el programa d'avui. Anirem tornant-se.
5: Sí.
4: Així que...
5: Avui tindrem un programa variat de veus.
4: Tenim moltíssimes cosetes preparades.
5: Avui és un dia gran, Esteban.
3: Sí.
4: Però bueno,
3: avui és dijous de la setmana gran, tots esperant eixe moment, el moment de Ximo, dirigit per Pilar Ferrero, eixe moment apoteòsic, en el qual es concentren més de 1.000 músics a la plaça Major, i no sols els músics, el públic que n'hi ha al voltant dels carrers que donen a la plaça Major, i ho viurem en directe i ho contarem en directe a partir de les 6:30 ací a Radio Ontinyent.
5: Jo vull recordar que en el Mar de la Gran, a partir d'una anem a tindre una actuacioneta, també per la vesprada anem a tindre orquestra en la Glorieta José Espejo d'Ontinyent, i també, com no, aquest desfile d'Alardos, que també va plenar aquesta entrada de bandes i aquesta interpretació de la marxa Mora Ximo.
3: I que està també la gastronomia,
4: bueno,
3: que és
4: bueno.
3: Jo ara no ho sé, que he eixit abans a per l'aigua, però ahir en els moments que eixia,
4: hi ha una oloreta.
3: No sé què està, no sé què està fent Héctor del Nac, no sé. Sí, sí, sí, ahir era algo així.
4: Hi ha olor a rosseig. Bueno, pendents de les temperatures, sí, perquè a hores d'ara, a les 12:24, a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, estem entre 31 i 39 graus.
5: 39?
4: 39 graus. Més fresqueig a la zona de Bocairent, i els 39 graus es tenim a Guadasséquies. Ontinyent en tenim 37.
5: Que ens ha recordat vos dades d'ahir. 44 graus a Guadasséquies. Quina autèntica barbaritat. També a diversos municipis, 42, 43 graus. I lo d'esta nit ja no fa falta que parlem. No?
4: Que ha sigut nit tòrrida, nit infernal, podríem dir.
5: Nit caòtica,
4: perquè ha fet moltíssima
5: és que s'han superat
4: calor.
5: Els 35 graus al llarg de la nit, sí, a diferents punts de la Vall d'Albaida. Per exemple, Salem, llegia este matí, preparant els informatius matinals, que hem arribat fins als 37 graus de temperatura màxima al llarg del dia d'avui, i era l'essa del matí, per a que es feu una idea. És a dir, que al llarg de la nit hauríem agafat aquesta temperatura, així que pareix que avui anem a estar un poc més tranquil·lets, però té una pinta de que al llarg de les pròximes jornades anem, sí, a tindre que estar molt pendents.
4: Bueno, pendents també estarem avui de l'oratge en el sentit de la pluja. Ho parlarem durant el programa, però estem també en eixos, sí, avisos per tronades. Esperem que
5: estem
4: que no
5: ja dins de l'avís, per cert.
4: Tant de bo
3: siga a partir de les 12, no?
4: Siga 12 una tronadeta d'estiu i que plogui un poquet, ràpid, i que ens deixi a les 6:30 fer l'entrada de bandes com Déu mana.
3: Carmen, què és el que anem a tindre avui? Què és el que tenim preparat per al programa d'avui?
4: Doncs mira, per al programa d'avui anem a parlar de l'Ontinyent 1931. Vaig a deixar que siga Tomàs Marí. Tomàs, a veure.
5: I per què t'hi que diré jo?
4: L'Ontinyent 1931, perquè estrenem camiseta.
5: Estrenem samarreta, m'agrada molt. Fan cada dos anys aproximadament, han canviat de patrocini, lluiran samarreta de Macron, la samarreta molt xula, tenen al web de Ràdio Ontinyent i també a les xarxes socials de l'Ontinyent la nova samarreta, però cal parlar també d'altres qüestions, com pot ser este final de pretemporada. També podem parlar de la campanya d'abonaments, que és molt important, i també, com no, ese vincle del futbol amb les festes, que també és molt important.
4: Més cosetes, tindrem amb nosaltres a Miguel Ángel Fita, membre de la Junta Directiva de la Societat de Festers, per continuar repassant tota la programació i tots els detalls dels moros i cristians d'Ontinyent. També avui passaran per ací protagonistes dels moros marinos, es parlaran d'eixer esmorzar que han tingut avui i de la capitania que ostenten. Parlarem de l'oratge, com no podia ser d'altra forma, amb Rafa Ferrandis, a veure si ens pot portar bones notícies o no tan males per a aquesta vesprada, que ja sabeu que és l'entrada de bandes. I com no, tindrem així amb nosaltres a Pilar Ferrero, a la directora enguany de Ximo, la filla del mestre, per a que ens conte com estan anant aquests preparatius, com van els nervis i bàsicament com s'ha preparat per a viure un moment tan especial. I tancarem el programa també amb Quique Orquín, músic i compositor, a veure quina marxa es porta per avui.
3: I que ja ens va avançar ahir que te porta sorpresa, que ve sí. Vindrà acompanyant, no?
4: Exactament.
3: Doncs tot això és el que tenim avui fins a les 2 de la vesprada en aquest Hoy por Hoy Ontinyent, la Vall d'Albaida, especial setmana gran de les festes d'Ontinyent. Estem al Museu Tèxtil, així en directe. De vegades en quan escoltareu
5: Un sorollet per ahir.
3: Un sorollet. Estem en l'exposició de Democràcia Estudio, així en la sala d'exposicions, i doncs la gent va visitant.
5: La gent té que gaudir.
3: Sí, clar que sí. Venen famílies a veure l'exposició.
5: Ens anem ara a parlar de l'hora 14, on tinguem la vida al Baida, 2 i 17, vull recordar-ho, perquè és un dia en el que, com no, anem a parlar de Ximo, de tot el que va passar esta vesprada. Anem a parlar de la programació que tenim al llarg de la jornada d'avui. Molt atents a Isea Vistaronja i a qualsevol novetat, també estaran pendents al llarg d'este programa. Però també és un dia de parlar de la jornada de demà, de l'entrada i tot el que va passar. Ja coneixem a totes les autoritats que van a vindre, ja tenim dades, tenim números i us contarem un poc com estan les coses. Per altra banda, si ens anem a comarca, parlarem d'incendis de nou. Són dos dies seguits amb incendis, concretament tres, una a la zona de Bufali, Palomar, Montaverner. Per altra banda, també tenim un incendi que es va declarar a Fontanars dels Alforins, i el més proper en el temps va ser el d'ahir en el terme municipal d'Albaida, proper també de Gerta d'Albaida, en un barranc. S'ha quedat en res, està controlat el mateix, però sí que és de veres que ha estat un nou esglai i cal anar amb molta cura en unes jornades en les quals tenim risc extrem d'incendis forestals. Molta cura. També parlarem del Pla Obert d'Inversors de la Diputació de València. Arriben nous dinerets, anem a dir així, a la Vall d'Albaida. Ens centrarem també en vivenda, parlant del municipi de Bellús. Farem un poc de comarca de l'agenda de la Vall d'Albaida, concretament del municipi de Benigànim i també del de Bocairent i la Paula del Duc. Estos tres municipis estan en festes i tancarem, com sempre, en la nostra crònica esportiva.
3: Tot això a partir de les 2 i 17, després d'aquest programa, les notícies nacionals i regionals, i després les més properes, les de la d'Ontinyent i la Vall d'Albaida.
4: I després tindrem la ventana, que ja ho hem repetit moltes voltes, que estos dies no està en ventana, i esta ventana, i esta vesprada tindrem la ventana especial retransmitint en directe l'entrada de bandes.
3: I recordem que serà a partir de les 6 i mitja de la vesprada, Des del moment que arranque l'entrada de bandes, estarem nosaltres en directe, així en la sintonia de Ràdio Ontinyent, fins a l'hora que acabe l'entrada de bandes. Tota l'entrada de bandes completa, estarem l'equip de Ràdio Ontinyent comentant eixa entrada, junt a el nostre amic i col·laborador Quique Orquín. Tot això en directe, sí, a Ràdio Ontinyent.
5: Al que cal agrair-li tot l'esforç que fa i tot el treball que fa, perquè ens deixa unes històries espectaculars. Bueno, abans d'acomiadar-me, vull recordar que, a banda d'aquesta interpretació de l'entrada de bandes, també és el desfile d'Alardos.
3: Sí.
5: I això que comporta No estáis de carrer. Vaig a contar-vos quina és la informació de servei al llarg d'esta jornada. Contar-vos que aquest esdeveniment començarà a les 11:30 de la nit i estarà prohibit aparcar des de les 6 de la vesprada i fins que acaben l'acte i les tasques de neteja. Serà a la zona de l'Avinguda del Maig, entre la gasolinera i Daniel Gil, i a l'Avinguda Daniel Gil des del Maig fins a la Glorieta de Moros i Cristians. A més, al carrer Benarrai no es podrà estacionar en cap dels dos costats des de les 2 de la vesprada d'avui fins a les 8 del matí del dissabte 22, en el tram entre el Col·legi Carmelo Ripoll i la cantonada amb el Gastrobar. Durant aquesta desfilada, aquest tram funcionarà en doble sentit per facilitar la circulació i reduir les afeccions al trànsit. Això és la informació de servei d'avui. Sí. Demà, prepareu-se, que m'acaba el programa si fa falta.
4: Sí. Clar, sí, perquè vaig... al final...
5: En el bàndol tenen tota la informació, sí, si volen avançar-se a les xarxes socials de l'Ajuntament.
6: Sí. Sí, perquè s'ha publicat un bàndol nou, sí, sols de l'entrada, de la seguretat de l'entrada de demà divendres. Doncs així hem fet esta picaeta, esta prèvia, hem comentat el contingut que hi ha tant per a este programa com per a la resta de dia a Ràdio Ontinyent. Anem a publicitat.
4: I tornem de seguida, vinga. Tomàs, no te'n vagis molt lluny.
5: No, no, me toca a mi.
6: Fins ara.
4: Adéu.
7: I Fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i Fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, B5. Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
8: ¿Pero quién pone un villancico en verano?
9: Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
10: Què fas este capte?
11: Tu què creus? Festa?
10: I el següent?
11: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
2: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida, en directe des del Museu del Tèxtil, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, i amb el patrocini de Capitalia. Carmen Úbeda, Tomàs Marín i Esteban Arroyo.
5: En aquesta jornada, ara sí, i ara li toca a Tomàs Marín en aquesta jornada de dijous, ja saben, dia molt especial. I, bueno, ens anem a centrar avui en una qüestió que sempre ens pareix important, necessària de desmentar, sabent de la tasca i sobretot del treball que realitzem conjuntament amb l'Ontinyent 1961, de difusió, d'informació, de tasca, i és que estem preparant-nos tots i totes per a un dia molt especial per a l'Ontinyent, ja saben, l'entrada de bandes, però... Hi ha un grup de futbolistes que té que tractar de combinar la pretemporada amb una setmana en què, ostres, els horaris habituals deixen de tindre massa autoritat. El futbol no para, però viure estos dies a Ontinyent i descansar com recomana un entrenador no sempre són activitats molt compatibles. L'Ontinyent ja té en marxa la campanya de socis, com bé saben, se va presentar la nova samarreta fa res, molt xuleta, la veritat, i prepara una temporada que començarà el

0: Estaves propet. Estem esperant al Presi, a Juanma Vázquez, una estoneta també estarà en nosaltres, però vull començar un poquet parlant amb tu, pues, Oro, sobretot de tot el que ha sigut nou per a tu, perquè tu has estat vinculat durant tots els anys a aquesta nova etapa del futbol a Ontinyent, a l'Ontinyent 1931, i clar, té que ser per a tu un any un poc diferent, no?, respecte a altres, sobretot, jo ho tinc molt clar, pel canvi d'entrenador.
1: Sí, a veure, al final has estat molt de temps en Rover, en la mateixa directiva, saps la manera en la que treballen, en com fan les coses, i ara pues canvien un poc el cos tècnic, l'entrenador, i també l'entrenador es fa de notar, també fa canvis que veu convenients, i adaptant-se, jo crec que tant nosaltres com a ell, com ell a nosaltres, i ahí estem, coneguem-nos tots, en pretemporada, sumant minuts, va estar lo millor en el primer partit.
0: I tu, Víctor, com està la retrobada, la retornada, com està anant?
2: Bé, la veritat que prou bé, en ganes sobretot de començar ja el que és la temporada regular, que és el que als futbolistes pues, és el que ens agrada.
0: Comentaven una persona que s'ha sentit un any prou diferent a altres, sobretot per una cosa, que és el fet de parlar valencià en el vestuari. Està costant un poquet més en guai, no?
1: Un poc. Home, sempre des de València l'entenen i parlen un poc, però entre nosaltres des d'ací...
0: Jo per acabar de veure quatre grits en el camp, que es diràs en València sempre, vamos, te costa
1: sí,
0: la barbaritat.
1: Això mira en València, això sí.
0: Totalment. Bueno, xics, lo de la samarreta a mi m'agrada molt, eh? Me pareix molt boniqueta, me pareix una cert. Per a vosaltres vos agrada? Que sempre tenia sí. Que anar aixina en el roller, no?, per jugar al futbol, no sé si m'enteneu.
1: Clàssica.
2: Sí, a mi m'agrada més que, per exemple, la de fa dos anys o l'any passat, que era la mateixa, em pareix més acerta, diria.
1: La marca sí, Macron, sí. Jo crec que també està millor. Que, bueno, no sé, ja veurem.
0: Ja
1: veurem. Si ens dona sort.
0: Si ens dona sort, si serà bona, si ens donarem la lliga, això segur. Xics, també, no sé si se sap ja, crec que no, la segona samarreta com va ser. No sé si ens pugueu dir alguna cosa, si hi ha alguna ideeta per ahir.
1: Jo tinc entès que és negra.
2: Jo tinc entès no sé. Que és groga.
0: Clar, és que a mi m'han dit dos. A mi m'han dit un suposo que en federació és negra, el que és en l'acte de tots els equips, però per altra banda també arriben rumors de que és groga.
1: Bueno, jo no ho sabia, el que era groga.
2: A mi me van dir l'altre dia que era groga. Però no sabia...
1: Bueno, claro, ell va fer les fotos, sí. Ell, el millor...
2: Però no estava, no les van veure...
0: Va
2: no
0: guanar Pau, Dani i tu.
2: Sí, però no estava la segona.
0: Estava guapi de les fotos, estava guapi. Estava molt asset, se li va deixar de deixar-les, fa molt bé. Bueno, xics, també és un any diferent perquè crec que cal reprendre la il·lusió. Si no recorde malament, fa dues temporades amb aquest partit davant del Castelló B vam acabar d'una forma molt, molt bona, però enguany sí que és de veres que vam tindre aquest baixonet a final de temporada, i això encara que parega que no pot arribar a frenar un poquet a l'aficionat. Estem en plena campanya d'abonaments, queden tan sols dues setmanetes per a que doni inici la Lliga, tres per a ser exactes per a gaudir d'un nou partit de Lliga al Clariano. Començant per tu, Osoro, quin missatge enviaries a l'aficionat que s'estiga escoltant, sobretot per a abonar-se, per a tindre una immensa carnet de soci?
1: Pues jo crec que enguany l'estil de joc serà molt combinatiu, el míster no vol que apenes rifem el valor, que serà molt joc associatiu, molt, molt vistós, diguem. Jo crec que l'equip està donant molt bona imatge en els partits en casa en pretemporada per això, per el que tu dius, per tornar a il·lusionar a tots, vull dir, nosaltres d'ells i ells de nosaltres, per a ser uno en aquest cas, i això és així, es poden aconseguir les grans coses, sabent que tant l'inici com el final de la temporada passada va ser el que és, i, però bueno, que estiguin al nostre costat, que anem a donar-ho tot per la nostra part, i nada, que estiguin ahí.
0: I Víctor?
2: Sí, un poc per la línia que ha dit Osoro, que la gent que li agrada el futbol, vistos, tal, que este any anem a intentar-ho, no sabem, nosaltres anem a donar-ho tot perquè les coses que ve i que estem confiats en que la gent va respondre, que van a estar ahí.
0: Anem a intentar-ho, què significa?
2: Bueno, al final són...
0: És la tercera federació,
2: sí, però cosa. El futbol al final són dinàmiques.
0: Sí.
2: Tu pots entrar en una dinàmica molt bona, que és el que, per exemple, ells van tindre l'any passat, que van entrar en una dinàmica molt bona, que va ser... Pues, tindre opcions d'estar en playoff, i és de veres que al final pues, van tindre esa mala sort o esa dinàmica roïn que va ser que pues, l'aficionat es queda en això, però en un conjunt global de tota la temporada jo crec que va ser bo,
0: no? Encara no us he vist jugar al llarg d'esta pretemporada, això és una errada per la meva part. Preguntar-te un poquet per partir d'ahir davant la Nucía, 2-3 en l'últim minut, un penal, no compta, en pretemporada

0: resultat no compta, però clar està que se li va plantar cara a una segona federació que saben de lo que té i és molta butxaqueta.
1: Sí, a veure, jo crec que l'equip va estar molt bé, de fet jo crec que almenys la primera part ells el generen el gol, que al final jo crec que és més fallo nostre que cert d'ells, però bueno, ja saben, les categories són tot, en detalls decidís tot, hem d'estar pues, atents a aquestes coses, però jo crec que tant el Villarreal com el partit d'ahir, jugue que jugue, està donant la talla i jo confio molt. Sí que en quant a la plantilla la veig com més completa, en quant a més fondo d'armari, diguem-ne.
0: Sou 22, no? Si no recordo malament, amb el fitxatge de Pulsera.
1: Sí, exacte, hi ha dos per posició, però tens molts jugadors que poden jugar en diverses...
0: Estàs molt doblats. Sí.
1: Entonces, a llarg plaç, això l'equip ho notarà.
0: I tu, Víctor, com t'estàs veient?
2: Bé, la veritat que jo vaig veure l'equip ahir molt bé. Sí que és de veres que m'ho van fer tres gols i això sí que en el marcador es veu, però el que va ser el partit jugat, jo crec que van fer un partit molt seriós, la veritat.
0: Ara la pregunta d'Emilio, de la que parlàvem abans fora de micro. Parlàvem de la combinació de festa i de futbol. Jo, sí que sé que és fester, no sé si tu, Víctor,
2: no,
0: eres.
2: No, jo no soc.
0: Però, bueno, entonces la pregunta va per a Osoro. Com ho estàs portant, tio?
1: Esta setmana està la cosa dura, difícil, eh? És dura. De poc dormir i això, però bueno, és el que hi ha. Ho sabia des del moment que vaig firmar i nada, sí que és de veres que ens han respectat algo, ens hauria agradat que ens hagueren respectat algo més, però bueno, però bé, al final saben que ho fan per bona intenció, al final, aunque siguen festes, el futbol continua.
0: I això
1: és difícil també gestionar-ho.
0: No té que ser fàcil ni per una part.
1: Perquè al final tu vols tindre com més dies o més tal, però clar, ells també volen no parar, com a tal. Entonces, pues, arribant a un punt mig i pues eso.
0: Tu, Víctor, més indiferent o més el mateix?
2: No, el mateix. Al final no soc fester com a tal, però sí que m'agrada pues, estar amb amics, sopar, tal. Al final és lo normal, però bueno, adaptant-se. És el que toca esta setmana.
0: Ja que adaptar-se. Bueno, per tancar ja la xerraeta, crec que el bo de Juanma l'empia dormint o algo, pobre meu, que crec que ja m'ha dormit molt la nit, o si no pot, el xico, el disculpem, faltaria més. Un missatge, sobretot, reiterant de nou això d'abonar-se, de fer-se soci, perquè a mi és un missatge que des del primer dia m'han deixat molt clar, que sense l'afició no entenem no res. Comencem per tu, ara, Víctor, per favor.
2: Sí, jo invito a l'afició a que s'abone com han fet tots els anys, que és de veres que sempre han hagut bons aficionats, vull dir, un bon número, i que confien en nosaltres, que jo crec que va ser un gran any, sobretot per lo que ha dit Osoro, que jo crec que tenim una plantilla molt compensada i que anem a fer gaudir a lo que és el Clariano d'un bon futbol.
0: I ara falta el capi.
1: Sí, a veure, sabem que el futbol en Ontinyent ho és tot i al final és un club humil que necessita aquest apoyo de la gent, perquè sabem que en casa pues eso, es fan de notar i més de lo que t'he dit abans, són el número 12, en casa la gent apreta, és exigent també, que això també nosaltres ho notem, que també ens fa millorar, diguem, i res, que confien en nosaltres, que anem a donar-ho tot i que per què no poder veure fins on pots arribar.
0: Tant de bo, xics, doncs moltes gràcies, espero que gaudiu molt de la festa i com no, esperem que vagi tot de la millor forma possible. Enhorabona per tot el treball, a continuar i molt bones festes als dos, espero que no mos plogui avui, això és
2: important. No, espero que no.
1: No, espero que mos respecti.
0: Gràcies, xics.
1: Gràcies a tu, Tomà.

0: Pero sí, son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebajas, estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
1: Hola José, ¿cómo va todo en la fábrica?
2: Pues no muy bien, tengo problemas para encontrar personal y aún encima se me ha roto una pieza de la máquina principal y no tengo presupuesto para comprar una nueva.
1: Habla con ASCEAN Energy. Reprogramaron y automatizaron sistemas de mis máquinas de producción de diferentes marcas y además también fabrican piezas específicas. Más rentabilidad para nuestra fábrica con un coste muy bajo.
3: ASCEAN Energy, nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Visítanos en ascenergy.es. En calle Los Diables 46, Ontinyent.
4: En festes i fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, B5.
5: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, en directe des del Museu del Tèxtil, amb motiu de les festes de moros i cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus B5 i la Fundació Caixa Ontinyent, i amb el patrocini de Capitalia. Carmen Úbeda, Tomàs Marín i Esteban Arroyo.
6: Continuem en directe en este Hoy por Hoy especial festes de Moros i Cristians. Ja sabeu que avui és dijous, és un dia molt important per a Ontinyent. Ja tenim la mirada posada, encara que estem en este Hoy por Hoy, tenim la mirada posada en esta vesprada. Una vesprada molt important en eixa entrada de bandes. Teníem previst parlar amb Miguel Ángel Fita, membre de la Junta Directiva de la Societat de Festers, però ja sabeu com és tot això d'organitzar unes festes i de moment no podrà estar amb nosaltres, a veure si abans de la una podem connectar amb ell per preguntar-li com estan els preparatius. Però ahir el meu company Esteban, hola Esteban, què tal?
7: Hola Carmen.
6: On vas estar? T'ho vas passar bé? T'ho vas passar bé, però feia molta calor.
7: Molta calor, molta calor. Vaig estar a les paelles dels llauradors, al pati del Col·legi Santa Maria. Allí és on es fa la festa dels llauradors, que com és tradicional, si no m'equivoco, és ja la 38a edició d'aquesta festa de paelles que el dimecres de la Setmana Gran organitzen els llauradors.
6: I allí vam estar nosaltres, així sí. Que vas poder parlar amb els protagonistes, amb tota la gent que hi ha per allí, així que anem a deixar que els nostres oients escolten tot el que va passar ahir a la comparsa llauradors.
7: Estem al pati del Col·legi Santa Maria d'Ontinyent, on estan celebrant-se ara el concurs de paelles, les paelles dels llauradors, que des de fa molts anys, el dimecres de la Setmana Gran, doncs es realitzen i conviden a molta gent. Anem a viure-ho amb ells, com també ho vam viure l'any passat. Ara mateix està el jurat provant les paelles del concurs, està la regidora de festes, està Àngels Muñoz, està el president de la Societat de Festers, Ricardo Calabuig, i diferents càrrecs festers, com també el president d'esta comparsa, Héctor, i també el primer tro, Rafa Brotons. Doncs anem a veure com transcorren aquestes paelles de llauradors. Estem amb el primer tro de la comparsa llauradors, Rafa Brotons. Rafa, després de provar 13 paelles participants, com les has vistes? Com has vist la qualitat dels llauradors fent les paelles?
8: Però a veure, la qualitat de les paelles, la mitjana ja és alta, així partint d'una mitjana molt alta. Sí que és veritat que n'hi havia 2-3 paelles que es notava que eren excel·lents, que és el que busquem, i així ho hem votat en el jurat, no? Però la veritat que les paelles totes tenen el seu toquet, perquè li fiquen la pebrelleta, li fiquen el romer, i són coses típiques de la zona que al final, vulguis que no, pues agrada a tota la gent del poble, no? I un any, com vegeu, és un format de festa diferent, un format de festa de la comparsa, menys gent, més llaurador, més ambient, i crec que va així tot genial.
7: Moltes gràcies.
8: A vostè.
7: Ricardo Calabuig, president de la Societat de Festers. Una setmana molt frenètica, com parlàvem també abans amb la regidora este migdia, una setmana en la qual també hi ha que prendre decisions, si hi ha de prendre canvis, no? És el que té les festes, però també hi ha moments per a gaudir, no?
9: Sí, en el festes té que haver moment per a tot, no? Si no, això no tindria sentit. La veritat és que sí, estem en la setmana clau on tot es desenvolupa, on tot va al seu fi i tenim que estar pendents de tot, climatologia, bueno, en fi, de tots els detalls.
7: Bueno, què diries de les paelles dels llauradors?
9: Bueno, pues la veritat és que estan ensenyant-se perquè cada vegada les fan més bones. Jo que porto uns anys venint a aquesta fita que sempre està en el calendari, la veritat és que estan ensenyant-se molt a per paelles.
7: Gràcies, Ricardo.
9: A vosaltres.
7: Bueno, Héctor, president de la comparsa Llauradors, ens apuntava ja el primer tro que ha hagut un canvi, heu fet un canvi en aquest tradicional acte de les paelles dels Llauradors, que és tradicional, no? Els dimecres de la Setmana Gran.
10: Sí, sí, així és. Sabeu que és un acte que es fa des de fa molts anys, ja més de 30 anys, des de fa els últims 4 anys, diguem que la festa anà creixent. L'any passat, pues, bueno, va ser una festa que vam acabar ja de matinada i ja per voluntat de la comparsa volíem tornar un poquet enrere, perquè l'any passat vam arribar a puntes de quasi 1.000 persones. Volíem tornar enrere per a no perdre l'origen, conèixer-nos tots, disfrutar del menjar i, bueno, lo que la comparsa, pues, assistentos vi.
7: Gràcies, Héctor.
10: A vosaltres, moltes gràcies per vindre.
7: Hi ha càrrecs de les festes, com està el capità Cristià, Ricardo Enguís, com estàs visquent aquesta setmana? Estem, diguem, en l'equador de les festes, com van aquests nervis?
11: Bé, de moment nervis no en tinc, ja comença a veure les coses, que s'apropa el dia d'entrar i preparatius i estem ahí. I esta setmana molt intensa, molt d'actes, o sea, avui tenim dinar, després anem a concert, després anem a Mudejas, o sea, és un no parar esta setmana.
7: I demà ja s'intensifica, no?
11: Demà, pues imagina, cada dia que passes va augmentant.
7: I com estan els preparatius de l'entrada?
11: Estan ja quasi tot preparat. O sea, demà acabarem de preparar-nos quatre coses que queden, però ja està tot perfilat, per dir.
7: Pues a seguir disfrutant.
11: Gràcies a vosaltres, igualment.
7: I també està així la regidora de festes, Àngels Muñoz. Dins d'aquesta agenda que parlàvem a l'Oi por Oi d'este dimecres, doncs estan les paelles dels llauradors, en les quals no podies faltar, i com has provat aquestes paelles?
12: La veritat és que m'ha costat poder posar una puntuació, perquè estaven totes molt bones, i bueno, ara veurem qui és el guanyador.
7: Què tal se te dona tu la paella, el cuinar-la?
12: A mi la cuina en general fatal, molt mal, però bueno, si em posara, algo faria.
7: Té que haver de tot, no? El que la menja, el que la faja.
12: Jo organitzo, faig la picaeta, però això de ficar-me a veure una paella ho tinc més difícil.
7: Gràcies, Àngels.
12: De res, a vosaltres.
7: Bueno, doncs seguim així als llauradors, anem a veure este ambient, anem nosaltres també a menjar paella i a omplir la panxa. I en esta festa dels llauradors, en esta festa de les paelles, hi ha diferents representants dels grups municipals de l'Ajuntament d'Ontinyent, Andrés Navalón, portaveu de Vox, Nico Calabuig, regidor i portaveu de Compromís per Ontinyent, i Rafa Soriano, regidor i portaveu del grup municipal del Partit Popular. Andrés, com és viu aquesta festa? Com es compartís aquesta festa amb els llauradors?
13: Hombre, avui és un dia molt extraordinari pels llauradors i pels festers en general. Jo crec que disfrutar la festa és estar en comunitat, tant siga llauradors, mariners, taifes, en fi, jo crec que som una gran comunitat de festers i la vivim així, en harmonia i en amistat, sobretot.
7: Nico, tu que estàs en casa, no? El que deia Andrés, no? I jo me repetís molt esta setmana, en eixa germanor que es viu en la festa de moros i cristians d'Ontinyent, sigues de la comparsa que sigues o no sigues fester, es viu eixa germanor, no?
14: moltíssima germanor i a més així en la comparsa de llauradors, que és la edició número 38 del concurs de paelles, sempre ha estat una festa molt oberta a tot el món, no? I és un dia que obrim molt la comparsa a persones convidades que venen, independentment de que no formen part de la nostra comparsa, per a que visquen la festa amb nosaltres i que ho passen d'allò més bé, perquè crec que l'ambient d'esta comparsa, la veritat és que sempre ho ha sigut, no? Molt obert i molt alegre i molt festiu.
7: Rafa, tu ara mateix ja no perteneixes a cap comparsa, vas ser membre dels Taifas, però com vius la festa?
15: Pues la veritat que a mi m'agrada molt la festa, i si no és de moment fester és perquè ara tenim massa compromisos i pense que puc esperar un poc. De fet, els meus amics sempre estan animant-me a que torni als Taifes, també tinc amics en altres comparses que també m'animen, i jo on m'inviten, la veritat que vaig. Avui, per exemple, serà un dia prou intens, comença així i acaba en els Mudéjars, en la nit de la música també, que celebren allí, i la veritat que, bueno, per a mi la festa és, pues bueno, és tot, i sobretot en aquestes festes, en aquests dies tan especials per a tot el poble.
7: Si tinguereu que convidar a algun veí d'altre municipi, d'alguna altra ciutat, els veïns d'on tinguin que no són festers, en una frase, vos pregunte als tres, què els diríeu? Andrés.
13: Pues que disfruten d'aquestes festes, que vinguin a compartir amb nosaltres la festa, i jo crec que els agradarà i disfrutaran igual que nosaltres més.
7: Rafa.
15: Pues res, encara que per a tots les festes del seu poble són les millors del món, la veritat, jo sí que els invitaria, diguent, que tenen que comparar-les, per poder dir si són les millors o les pitjors, tenen que vindre i participar en elles. I, a més, sempre se'n duran algo que puguen aportar a la seva festa, al seu poble, que continuarà siguent la millor, però tenen que vindre a esta.
7: Nico.
14: Que vinguin a Ontinyent, perquè rebrem amb els braços oberts, que vinguin a compartir la festa, la música, l'ambient i, sobretot, l'acollida de la bona gent, no? Perquè es diu popularment que Ontinyent, bona terra i millor gent, pues que vinguin i que ho comproven per ells mateixos, perquè estarem encantats de rebre'ls i de passar uns bons dies amb totes i tots ells.
7: Rafa, Nico, Andrés, vos deixem que seguiu amb la festa dels llauradors i després amb la resta d'agenda que hi ha, que és molta. Gràcies.
15: Gràcies a vosaltres.
14: Gràcies i encantats.
13: Moltes gràcies.
7: I com no, ho dèiem, ho hem dit diverses vegades en aquest reportatge, estem en el concurs de paelles de la comparsa llauradors. 13 són les penyes, les paelles que han participat, i els guanyadors han sigut els de la penya El Retobato. Així tenim a Jordi Tortosa. Jordi, heu guanyat un any més.
16: Un any més. L'any passat vam guanyar, enguany també hem tingut l'alegria, encara que el verdader premi és poder ajuntar-se tota la comparsa i disfrutar del matí preparant la paella, l'autèntic.
7: Bueno, ja teniu experiència en obtenir el premi, però no sols és això, sinó que hi ha que ficar-li carinyo, no?, a la cuina, a la paella. Què diries tu?
16: Sempre. En la vida, tot el que fem, han de ficar-li molt de carinyo. La festa s'ha de fer en carinyo, el cuinar també, i el companyerisme és el més important.
7: Com definiries la penya El Retobato?
16: De molta germanor, però no sols El Retobato, tota la comparsa. De fet, totes les festes d'Ontinyent, l'ingredient més important és el companyerisme i l'amistat que tenim.
7: Bueno, pues a seguir cuinant paelles, a seguir guanyant, i moltes gràcies.
16: Gràcies a vosaltres per donar cobertura.

0: Doncs aixina sonaven els protagonistes de l'Espai dels Llauradors ahir. Ara queden poc més de 2 minutets per a la 1 del migdia. Ja saben que tenen les notícies nacionals i internacionals i nosaltres tornem, Esteban, a la 1 i poquets minuts.
1: Correcte. Anem a per aquesta última hora de la informació. Prenguem un poquet d'aigua i continuem des d'ací, des del Museu Tèxtil. Mira, ara estem entrant prou gent a veure,
0: sí,
1: l'exposició.
0: Mira que ves, que ja es veu ahir a l'espai de la Gran, sí, que ja va plenant-se de gent, molta cura. Tenim ara mateix 36 graus a Ontinyent. Fins després.
1: Fins ara.

0: Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. El presidente de Ceuta acaba de valorar el estado de los migrantes de la playa del Trampolín a los dos emplazamientos que se han habilitado por parte del gobierno. Juan Jesús Vivas pide que se refuercen las medidas para evitar que un episodio como el ocurrido a finales de julio se vuelva a repetir.
1: Todo aquello que se haga para atender la emergencia humanitaria a la ciudad de Ceuta, a los ceutíes, nos parece bien. Pero también debo decir que está bien que se atienda las situaciones de emergencia que se viven por las personas que llegaron, pero que no nos olvidemos, los ceutíes tienen derecho a recuperar su normalidad y que todo el interés que se ponga en tratar de atender estas cuestiones de emergencia humanitaria, nos gustaría que también se pusiera, y no se está poniendo, en que Ceuta vuelva a la normalidad.
0: En Ceuta está hoy el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que de hecho está compareciendo con el propio Vivas. El vicepresidente de Andalucía, Manuel Gavira, de Vox, ha rechazado la acogida de cualquier menor migrante que llegue procedente de Ceuta. Dice que deberían volver a sus países de origen. Bueno, pues han preguntado a Moreno por estas palabras y el presidente andaluz no ha sido nada claro. Asegura que todas aquellas personas que llegaron a la ciudad autónoma deberían volver al punto de origen. Todas, sin referirse si son menores o mayores de edad, evitando así respaldar las palabras de su número dos en el gobierno.
2: Yo lo que apelo a que el gobierno, dentro de sus capacidades que las tiene, pues que ponga todos los recursos, toda la atención y todo el interés para que en el plazo más breve, y cuando digo más breve es que tiene que ser lo más breve posible, todas esas personas vuelvan al punto de origen.
0: El PP reitera, mientras, que desconocían la existencia del plan para atraer a la península a 500.000 de menores migrantes desde Ceuta, un plan que les adelantamos ayer en la SER. No lo sabían ni las comunidades autónomas gobernadas por los populares, que son la mayoría, ni tampoco la dirección del partido, Adriana Jordán.
3: El Partido Popular insiste en que ni Ceuta ni la formación sabían nada de ese plan de acogida de las niñas. Carmen Fúnez, vicesecretaria popular, califica la medida de insuficiente y señala el agravio comparativo con otras menores que se quedan en la ciudad autónoma.
4: En absoluto, y además le digo más, es decir, es que ayer el presidente Feijóo lo dijo muy claro, ¿qué está pasando en Ceuta para que el gobierno quiera sacar de allí a esas 500 niñas? Hay algo que no nos están contando y por lo tanto es el gobierno el que tendría que estar dando explicaciones al respecto.
3: En privado el PP se sacude la responsabilidad, apuntan a que Infancia lleva una estrategia propia, independiente, que no comparten en el resto del gobierno.
0: El ministro de Hacienda, mientras, Arcadi España, ha defendido la legalidad de este plan, critica que ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendiese la expulsión de estos menores a Marruecos. Dice España que si la única propuesta del PP es cometer una ilegalidad, que ese no es el camino.
5: Hay una propuesta que es la solución a todos los problemas, que es que todas las personas que habían atravesado la frontera y que estaban ahora en Ceuta se devolvieran, especialmente también los niños. Si la única propuesta del principal partido de la oposición es cometer una ilegalidad, me parece que no es el camino, y ellos lo saben.
0: 6 hospitales españoles han participado en la fase 3 del ensayo internacional que llevan a cabo las farmacéuticas Moderna y Merck para probar una vacuna personalizada contra el melanoma. Es un gran avance científico que ha hecho dispararse en bolsa a ambas compañías a la espera de explicar el contenido al completo de este estudio. Málaga, Ignacio San Martín.
6: Una vacuna personalizada contra el melanoma en un estudio que estas farmacéuticas llevan a cabo en 165 centros de 26 países con cerca de 1.300 pacientes. Los hospitales españoles que participan son el Clínic y el Valdebrón de Barcelona, el Ramón y Cajal y Quirón Salud de Madrid, el Clínico de Valencia y el Hospital Regional de Málaga. Entre todos han evaluado a 71 pacientes, de los que 48 han sido incluidos en el estudio de la vacuna, pacientes con melanomas a los que ya se les ha extirpado el tumor, pero que mantienen un alto riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer. Además, este ensayo es continuación de uno anterior en el que el 79% de los pacientes tratados con la nueva vacuna seguían libres de recaída después de 18 meses.
0: Pendientes de los incendios forestales, ahora mismo el que preocupa es el de las Hurdes en Cáceres. Se ha reunido el Comité de Dirección de Medio Ambiente para hacer seguimiento de la evolución de todos los incendios que hay en nuestro país. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, han ardido desde principios de año 262.030 hectáreas de monte y se han registrado 43 grandes incendios forestales. Nos queda la información del deporte. Sara Núñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Muy buenas, ¿qué tal, Aldo? En un inicio de liga en el que la primera jornada arrancó el sábado y se cerrará casi dos semanas después, hoy empieza la segunda jornada y lo hace con el Rayo Vallecano a la vez, que se disputa en Butarque por los problemas en el estadio del equipo vallecano y que además deja a los aficionados del Alavés sin la posibilidad de adquirir entradas como visitantes, algo que ha molestado al club. No es el único partido de hoy, el Getafe se enfrenta al Partizan serbio en la fase previa de la Conference. Con la última hora, Paco Hernández, muy buenas.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Getafe busca su cuarta participación en una fase de grupos en competición europea ante el Partizan de Belgrado. El equipo de Bordalás, concentrado desde esta mañana, sin Juan Miniuche por lesión, tampoco están Sancris, Neyú, Javi Muñoz ni Berrocal, pendientes de salir del club. El equipo serbio del Partizan viene acompañado de casi 700 aficionados, partidos declarado de alto riesgo.
7: Muchas gracias, Paco. Además, continúan las presentaciones en el día de hoy. En el Atlético de Madrid presentan ahora su último fichaje, el Cuti Romero, que llega para reforzar la defensa rojiblanca, y también para la defensa llega Joao Cancelo al Barcelona. En unos minutos cerrará su fichaje por el Barça y será presentado con el club en esta nueva etapa del portugués. Eso sí, pendientes de su inscripción para el próximo partido de Liga.
0: Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la una en Canarias, hora 14, con Javier Liébana.
9: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER, Comunitat Valenciana.
10: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegeix especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguís les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
9: Ràdio Ontinyent. Cadena SER.
11: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, en directe des del Museu del Tèxtil, amb motiu de les festes de moros i cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus Bessing i la Fundació Caixa Ontinyent, i amb el patrocini de Capitalia. Carmen Úbeda, Tomàs Marín i Esteban Arroyo.
12: És la 1:07, seguim en directe des del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana en aquest migdia del dijous 20 d'agost, el dijous de la setmana gran de les festes d'Ontinyent, i com Carmen.
13: Hola de nou. Hola de nou, Esteban.
12: Que jo m'arranque i després...
13: I no ens saludes.
12: Que com teníem previst, no?
13: Estàvem mirant els dos per la finestra, sí. Per les portes, este és de cristal del Museu del Tèxtil. Perquè ja comencen a dir-nos que la tronaeta, a veure si està a propet... Bueno, esperem que si té que ploure, que plogui ja, per favor.
12: Efectivament, abans de les 5 de la vesprada, abans de les 6.
13: Exactament, perquè...
12: Que sigui, bueno, ara al migdia.
13: Exactament, perquè anava a dir-te jo que durant aquests dies en el programa hem anat obrint diferents calaixos amb Miguel Ángel Fita, membre de la Junta Directiva de la Societat de Festers. Hem parlat del concurs infantil, d'aquesta nova il·luminació del recorregut de l'entrada, d'aquests arcs que s'estrenen en guany del Museu Fester, i també volem parlar de diferents actes de l'entrada de moros i cristians, de l'entrada de bandes, i teníem previst que estiguera avui així al nostre set, però com ja sabeu, des de la Societat de Festers hi ha moltíssima feina, i la feina que tenia que fer Miguel Ángel s'ha retrasat, no ha pogut acudir, però el tenim per telèfon.
12: Sí, efectivament, està amb nosaltres Miguel Ángel Fita, secretari de la Junta de Festers de la Societat de Festers. Bona vesprada.
14: Hola, molt bona vesprada.
13: Miguel Ángel, on estàs? Què estàs fent?
14: Ara mateix em pilleu en la plaça de l'Ajuntament decorant l'entarimat, però en esta vesprada els músics de les 24 bandes oficials de les comparses, les bandes de la població, entraran per a fer la interpretació conjunta de la marxa Morochimo.
12: Parlant de l'entrada de bandes, Miguel Ángel, és la pregunta del dia. Heu estat plantejant-se des de la societat de festers amb la que està muntant-se ja al cel, eixa tronada, eixa vis que tenim de tronades i de pluges i de fort vent. S'heu plantejat o esteu mirant quines són, doncs com va evolucionant l'oratge per veure si hi ha que retrasar, no hi ha que retrasar, què fer amb l'entrada de bandes?
14: A veure, hem estat tota la setmana seguint els pronòstics meteorològics i avui, afortunadament, espere, ara mateix dic afortunadament, pareix que la tempesta pot aplegar a donar-se en uns minuts i en qualsevol cas, d'ací a les 6 de la vesprada encara queden un grapa d'horetes, que esperem que siga una tempesta d'estiu, d'estes que passen en mitjoreta, i esperem no haver d'alterar en ningú cas l'acte. Plan B, plan C, bé, sí que s'ha contemplat la possibilitat de retardar-ho uns minuts, és un acte que va com un fil, no? Va sempre molt bé en desenvolupament, les bandes apleguen molt bé d'hora, normalment al voltant de les 8 està celebrant-se l'acte, podríem permetre'ns realitzar l'acte central de Ximo 8 i mitja o menys algo, seria factible, i després enguany seria molt important per a nosaltres la celebració de l'acte, no? Entonces, aleshores, en qualsevol cas sí que hem contemplat, escolta, si la cosa estiguera molt lletja a l'hora de que poguessin participar totes les bandes en la desfilada, tal vegada convocar-les per a l'acte central més tard.
12: Uh-huh. Vale. Com has dit, aquestes són les tres opcions,
13: A, B, C. L'opció A, l'opció B i l'opció C, que esperem que siga la A.
12: Efectivament, que tot transcorrega com està previst i que no ocorrega res i que la festa continue com té que continuar.
13: Miguel Ángel, moltíssimes gràcies per atendre'ns estos minutets i et deixem que continues treballant.
14: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
13: Vinga, anem a per una xicoteta pausa de publicitat i tornem de seguida.
12: Fins ara.
15: Atención, este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres Cable Wall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. Cable Wall. Este verano disfruta ilimitadamente.
16: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
17: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
11: Especial Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida, en directe des del Museu del Tèxtil, amb motiu de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent, amb la col·laboració de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Ontinyent, la Societat de Festers, el Consorci de Residus Bessing i la Fundació Caixa Ontinyent, i amb el patrocini de Capitalia. Carmen Úbeda, Tomàs Marín i Esteban Arroyo.
12: Doncs sí, així seguim en directe, la 1:14 minuts. Carmen, més convidats que van passant per este set ací al Museu Tèxtil.
13: Sí, així és, Esteban. I anem a parlar d'una de les comparses protagonistes d'enguany, dels Moros Marinos, que ja sabem que saben combinar molt bé la part de la festa, de la germanor, però també està ahí el treball. I avui han tingut aquest tradicional esmorzar que des de ja fa anys aprofiten també per a posar a punt la seva barca, que tornarà a desfilar pels carrers d'Ontinyent, tenéis entrada a Moro.
12: Doncs sí, doncs així tenim a Juanjo Barber, membre de la comparsa Moros Marinos i últim capità de la comparsa, últim capità que ostentara aquesta capitania, que tinguera l'honor de ser el capità de la comparsa. Juanjo, benvingut.
18: Bon dia Carmen, bon dia Esteban. Pues gràcies per convidar-nos també un poquetet per parlar de l'Almanzor i de lo que és l'almorzar. Jo personalment, antes d'entrar en poc més en tema, jo vaig desfilar dalt de l'Almanzor. He sigut el primer capità i únic a estar aquí, i és un espectacle desfilar dins de la component número 1, que és l'Almanzor. És el primer el component de la comparsa. Com tot el món sap, sempre capçala el que és el nostre desfile, la nostra entrada a Moro, i bueno, li tenim un respecte hasta allà. I avui s'ha consolidat el que feien els veteranos abans, que era pues, canviar-li la semina, que és la part verda, que és la part vegetal, que això se seca d'un any per altre, entonces, pues, bueno, això se poden d'uns arbres que ens deixen, i les mans expertes dels veteranos són els que han investint això. I ja fa uns quants anys pues, que hem dit que l'esquadra del primer tro un poc pues, que col·labore i que siguin ells també els joves, que acatgin un poc el llom, perquè tot estar acatxat és incòmodo, i vestir la barca és un acte pues, molt emocional, molt nostre, i al final pues, hem consolidat el que és un almorzar, hem mandat música ambiental, i mentre anem vestint la barca pues, tenim les marxes, passodobles, estem ambientats, i la veritat és que és un almorzar molt, molt de germà. L'antel era molt, molt soso, diguem-ho així, perquè els veteranos a vestir la barca i ja està, no? Però bueno.
13: I ara hi ha molt de comboi, no?
18: Sí, anem prenent consciència de les coses. Jo crec que avui en dia li se té molt de respecte a la barca, perquè la barca a partir de tot. Si vols contar, jo tota la vida he pujat damunt de la barca i he vist barrabassades i se ho van passar bé, la barca no mos encès, la vam apagar, o sigui, mos han encès cuells dins la barca, perquè tenem tirar en cuells a baixar el Cristo, hasta fa uns quants anys tirar en cuells per fer una, simulem una batalla antigament, no?, en la Núñez, de que el Cristo volia entrar, els moros no volien, i motors mitjan la barca, doncs pues, disparem aquells cuells, tot. I al final, els últims anys, van quedar nosaltres només tirant cuells, i bueno, pues, després d'alguna eixides males de cuells i algunes de pues, bueno, la qüestió és que ja ara simplement participa obrint també la processó, i la veritat junt a la dels mariners, i ara pues això. El tema de l'almorzar pues, és interessant. Molt bé, molt bé, molt bé.
12: Més de 200 persones, crec, no? Que em va comentar Filiberto. O sí, al voltant de...
18: Sí, el nostre comparsa?
12: No, esmorzant.
18: Sí, bastant gent, clar, perquè venen també un convidat, veuen... És una cosa que hasta que no veus, ah, però això es fica, clar, això és zona verda, que sí. N'hi ha que elaborar-la, n'hi ha que adreçar totes les rames de la sevina que hi porten, i n'hi ha que assear-ho, i antigament es feia en ferreig, en fil de ferro, anem lligant, avui dia posen brides de plàstic més ràpides, això, després el velament n'hi ha que preparar-lo, planxar-lo, deixar-lo tot, desenganxes, perquè clar, al final d'un any patre pues, tot agarra pols, després també la barca té el mecanisme de que es plega per poder passar per el porxet, però quan baixa de la...
13: Claro.
18: Entonces la van preparar en aquest moment, des del moment que obria la baixa al Crist, pues claro, de que passa el porxet, i això van uns màstils més de ferro i ara són abatibles, entonces n'hi ha que acatxar-los quan passen per allí, després... Vull dir que la barca, i a més, l'any que vaig desfilar jo en ella, es va rehabilitar, perquè també estava la quilla estava quasi que podrida, però al pas dels anys.
12: Quants anys tindrà aquesta barca?
18: La barca és de l'any 1865. Estem parlant de quasi 120-130 anys, sí. 129, un munt d'anys. Es va adquirir en el seu moment pues, per fer-li front als mariners, en aquella època també, i la va adquirir en aquella junta, i el preu eren 3.000 reals, o sea, no ho sé, això són les informacions que tinc jo escrites, i bueno, i qui no ha pujat a la barca? Pues jo crec que tot el món, xiquets...
13: Ens falta pujar a nosaltres, Esteban.
12: L'any que ve s'ho plantegem, eh?
18: De fet, nosaltres... el banderí oficial, el portaestandartes, sí, va en la barca, i té que anar, o ell o un representant de l'esquadra és el que va al banderí.
13: És la vostra essència, també.
18: Clar,
13: és
18: nosaltres ni cavall, ni camell, ni nassos d'estos.
13: Té que anar la barca.
18: La barca. Jo per això vaig triar l'any meu també de ser capità, baixar damunt de la barca, perquè què millor que desfilar damunt de l'Almanzor. Per mi va ser això un orgull junt a la meva família. Però bueno, lo de l'almorzar que he dit que s'ha instaurat, pues, és una cosa molt important. Ja dic, anem un poc adaptant-se a les circumstàncies i conforme la festa va evolucionant. Mm-hmm. La barca antigament es vestia en casa Pepe Donat, en la caseta, i allí es feia un dinar, es preparava, la casalleta i l'herbero corria, que no veus que és en aquella època, i ja la baixàvem vestida, i després se'n va a casa al melero, a la caseta, la guarden en la casa del melero, però clar, un any també mos la van pegar foc, o sigui, no nosaltres, sí, mos van, bueno, nosaltres per escueig, però una cosa, però sí que una altra vegada, quan estàvem en Daniel Gil, a principi Daniel Gil, en la comparsa fa molts anys, sí, la teníem allí fora, i van intentar cremar-la a Gus Gamberros en el seu moment, i van tindre sort que la van poder apagar bomberos i això ràpid, i entonces, pues, bueno, és un bé, damunt és un bé que està declarat com a bé material, m'entens? Està resguardat i ben cuidat, lògicament la tenim guardada, les rodes estan noves de fa poc, vull dir, que tenim manteniment, de fer enguany torna a ser protagonisme, obrirà la nostra capitania, sí, pues, d'una manera, pues, un poc més raonable a lo que demana la capitania, i la veritat és que, pues, tot el món està encantat de la barca i és l'emblema per a qualsevol moro marino.
19: Esmorzar, preparar la barca de la comparsa Moros Marinos. I com porteu, uís dijous, com porteu els nervis de preparar la capitania, que és dijous de la setmana gran?
18: Pues, com sempre, hi ha coses que no pots controlar res, i a última hora, pues, hi ha fallos no, on arribes o arribar a última hora, però jo crec que a les 10 el divendres
13: estarà tot.
18: Arrencarem. Uh-huh. Estiga com estiga, perquè estarà. La gent al final acelera. Jo sé que ara, pues, Juan Lu està en, pues, que si la pólvora, que si estratges, que si no sé què, dir, és l'últim remaig. Diguem que són els acelerons finals, però bueno, jo que ha passat per ell també, al final, pues, n'hi ha nervi, lògicament. Però bueno, jo crec que això forma part de la festa, del dia a dia, i de disfrutar el moment. Festes realment són ara a última hora, perquè nosaltres portem des del dilluns dinant a la comparsa,
13: sí,
18: però les festes ara és quan tens que ser
13: els actes grans, no? I és més important,
18: efectivament. Entonces, pues, claro, lògicament els capitans o els càrrecs tenen molts actes també a acudir, i, però bueno, el que és la Junta de Capitania ha treballat maravillosament, ja s'ho han treballat. Miguel Ángel, pues, és el que ha fet un poc és el guió, creador del guió en este cas, si sabeu de què va, pues, és la toma de Constantinople, el que va parlar, de lo que serà la representació, i està pràcticament tot a punt, els locals ja estan estratges, vull dir, hi ha cosetes, però vamos, jo crec que ho tindrem tot a punt de caramelo perquè enguany el nostre capità lluïsca com toca.
13: Què pot esperar la gent de la capitania dels Morts Marinos?
18: Una història, perquè jo crec que on tenien estem en un nivell que ja no és només desfilar, no és només alquilar trajes, no és només, sinó tot el contingut té un per què i quan i en quin moment. Entonces és un guió. Jo vaig contar la ruta de la ciutat pel mar, en este cas Juan Lu va contar la toma Constantinople, per tant, és una batalla, per tant, pues, n'hi ha batalla, i això és el guió que es treballa. Entonces, on tenien, estem exportant ja no només trajes ni balets, estem exportant projectes complets, perquè així se treballa molt el tema de fer un guió. El tema de fer un guió i oferir-li a la gent algo més que només bandes i esquadres de negres. Bandes i esquadres de negres. Tot té un per què. Este traje és perquè és això. L'altre traje és perquè està mostrant-te l'altre. Cada esquadra s'implica en en este cas, unes tribus, que és el que anem a representar. Val? I tot això, pues, és el que oferim al poble i a la gent que hi va conèixer on tenien, i jo crec que, com sabeu, som un referent molt important de cara a altres pobles que venen a aprendre i aprendre idees i no ens sap mal, a copiar. I a copiar, perquè és agrà. Jo tinc molts amics en altres pobles de festes i venen, i és agrà. Claro, jo inclús hi ha gent que diu, joder, mos deixaríeu la barca? Pues la barca sí. No. La barca és d'on tenien, i la barca jo crec que no així mai d'on tenien a desfilar. És una cosa única i que n'hi ha que respectar, i és de casa.
19: Doncs això és el que hem parlat d'un acte d'avui, hem parlat del que demà s'espera. Bueno, abans de micro tancat ho parlàvem, no? Tu, com a càrrec que has sigut capità, no té res a veure en l'entrada de bandes, però suposa que en algun moment has patit aquests nervis, sí, de dir que està la tronada, que tu com,
18: a veure,
19: com
18: veus el d'avui? L'horatge és un condicionant lògicament complicat, que ara, per exemple, jo també estic en, soc el president de la colla del grup de Los Aignes i vam fer el concert junt a la banda sinfònica on tenien. Al final vam acabar traslladant-lo a l'Echegaray perquè estàvem en Alerta Roja, feia moltíssima calor. I hi ha solucions, el que ha dit Miguel Ángel ara, pues bueno, A, B, C, la idea que si es pot retrasar no passa res. Jo crec que la gent enguany és un any especial per ser el centenari del naixement de Mestre Ferrero, s'ha de fer sí o sí.
20: Sí.
18: O sea, aunque sigui a les 9 de la nit, aunque les bandes no isquen. Si recordeu, farà 2 o 3 anys va ploure en l'arrencada de la Diana, va caure també una trompa molt forta d'aigua i no van poder així, i al final van parlar i van fer les arrencades, les 4 càrrecs, vull dir, pues al final hi ha solucions, l'horatge ens condiciona avui en dia i al final el que hi ha que buscar són solucions ràpides, consensuades, però que jo crec que desfilaran totes les bandes i passa la trona pronta, i si n'hi ha que atrasar-ho, pues que ho atrasen. Els nervis, pues sí. Què puc dir? Pues que des de dalt del castell, que he tingut l'experiència de poder escoltar Ximo, sí, dalt del castell, això no té preu. A piso, terra, se sent espectacular, però ahí dalt, que t'arriba tot el metall, t'arriben els trombons, t'arriba tot, els greus, i veus la plaça, jo crec que això, jo crec que tindríem que alquilar els balcons de l'Ajuntament, perquè és que és un luxe, és un luxe, sí, sincerament és un luxe, vull dir, però bueno, què es farà? Jo crec que la troma que vinga, la veritat és que la meteorologia, pues, està molt complicada últimament, ja l'any passat, ja l'entrada, vam tindre un susto gordo,
20: sí,
18: i menys mal que va cloure quan estem tots dinant, sí, estem tots dinant, la carpa que va volar, vull dir, però bueno, vam desfilar fresquets.
19: Juanjo Barber, gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts i a seguir gaudint de la festa.
18: Moltes gràcies, vosaltres dos també, pues, encara esteu treballant, però disfruteu també, sí, com pugueu.
21: Gràcies.
18: Vale.
19: Anem a publicitat i tornem.
22: I fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separa en origen i deposita cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor Consorci de Residus B5.
23: Ontinyent està de festa. Des del grup municipal Ontinyent ens uneix, vos desitgem unes molt bones festes de moros i cristians. Unes festes que continuem impulsant i millorant amb noves inversions, com els nous arcs ornamentals que enguany faran lluir la ciutat com mai, gràcies al finançament de la Diputació de València. Perquè Ontinyent brilla amb llum pròpia. Invertim en la nostra identitat, cuidem les nostres tradicions i construïm la ciutat del futur entre totes i tots. Ja érem grans i ara som internacionals. Mudo Ontinyent.
24: Jefe, ¿un nomikai?
25: ¿Un nomiké?
24: Nomikai. En japonés quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
26: En Sativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Sativa, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
19: Seguim endavant. Una 28 minuts i parlàvem d'eixes tronades, i avís de tronades, eixe avís taronja que tenim ara mateix des de les 12, com dèiem, Carmen, no? Fins a les 9 de la nit.
21: Sí, així és, i estem pendents i saludem ja Rafa Ferrandis de Meteo Ontinyent perquè volem saber què és el que passarà. Rafa, bon dia, bona vesprada.
27: Bon dia, gràcies per convidar-me.
21: Si ens ho pots dir, a veure, com està l'horatge, com tindrem l'horatge per a aquesta vesprada?
27: L'horatge es presenta molt complicat per a aquesta vesprada. És molt, molt probable que ens afecti alguna tempesta, pareguda a la de l'any passat, esperem que no amb tanta pedra, i l'esperança que tenim és que es produïsca abans dels actes festius, és a dir, abans de l'entrada de bandes de música i abans de la interpretació de Ximo.
21: Què passarà per al dia de demà?
27: Mira, a partir de demà tenim bones notícies perquè afluixarà la calor, tindrem temperatures prou més normals per a l'època de l'any. Sí que tindrem estones de basca, però en principi màximes de 33-34 graus, mínimes de 20-21, que ja és una coseta més suportable. Sí que hi ha algun xicotet risc de tempesta, de ruixats, sobretot el cap de setmana, però en principi serà poca cosa.
21: Per al dia d'avui més complicat, sí. Probabilitat de pedra, i en quant al temps que puga durar la tronada,
27: jo
21: probable que dure poquet.
27: Bueno, les tronades, en principi, les tronades que solen desfilar per ací solen passar relativament ràpid, és a dir, pot ser mitja hora, tres quarts d'hora, 20 minuts, no ho sabem. El més preocupant, a banda de la pedra, pot ser o que es produïsca alguna ruixó més fort, o sobretot les fortes ratxes de vent, que sí que poden ocasionar algun desperfecte, com ja va passar l'any passat.
21: Perfecte, Rafa, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns estos minutets, estarem pendent i sobretot també igual et preguntem a veure què passa i si no hi ha ningú en canvi. Moltes gràcies.
27: Gràcies a vosaltres, bona vesprada.
12: Gràcies. Anem continuem en aquest programa especial.
21: Anem a escoltar un poquet de publicitat i continuem.

0: Algunes composicions pertanyen a qui les escriu, altres, amb el pas del temps, acaben pertanyent a tot un poble. Chimo va sonar per primera vegada en 1964, al pati de l'Hostal El Sol, davant dels Càbiles. José María Ferrero va alçar aleshores la batuta sense poder imaginar que aquella marxa acabaria convertida en un dels sons que millor expliquen on tinyent.
1: Esta vesprada, en el centenari del naixement del mestre Ferrero, la batuta passarà a les mans de la seva filla. Pilar dirigirà Chimo davant de més d'un miler de músics i d'una plaça major que no necessita partitura per reconèixer cada compàs. Serà l'homenatge d'un poble al seu compositor, però també un moment molt més íntim. Una filla posant-se davant de l'obra més coneguda de son pare.
0: I avui ens acompanya Pilar Ferrero Silvaje, directora del Conservatori Professional de Música, Josep Mercer Gomis d'Ontinyent. Pilar, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Pues molt contenta d'estar així amb vosaltres.
0: Igualment. Com estàs? A hores d'ara. Queda ja res?
2: Molt bé. Ja tenia ganes, ja també. estic molt emocionada i amb moltes ganes de que arribi, sincerament.
1: Quan el van dir que dirigiries tu, Chimo, quina va ser eixa, la primera imatge que el va vindre al cap? La plaça plena de músics o ton pare?
2: Bueno, vaig pensar en mon pare, en lo que era l'any i lo que anava a significar. Jo el que vull simplement és ser una intermediària entre la música i la batuta de mon pare, que és la que tindré en les mans, per a que ell siga el protagonista verdaderament.
0: Has dirigit aquesta obra en múltiples ocasions, però mai en un context tan entranyable com el d'avui. Com es prepara una directora per a un moment en què la part musical i la part personal es resumeixen i es junten i al cap i a la fi són impossibles de separar?
2: La part personal, gestionar les teves emocions, i la part de direcció, en el meu cas, el meu home va tirar d'una maneta, perquè jo soc directora del conservatori, però jo soc pianista, jo no soc directora de banda. Sí que és cert que una marxa mora té un ritme constant, vull dir, tècnicament no és que impliqui una gran dificultat, però sí que m'ha donat unes nocions per a tindre uns gestos clars i que mantenga gent, sobretot fer els gestos grans que te veig el que està allà dalt ben lluny, perquè hi ha moltíssima gent allí davant, no? Però així n'ha sigut, sobretot aquestes últimes setmanes també, perquè tampoc volia estar obsessionant el tema, perquè si no és al final te carrega, no? Entonces ha sigut una cosa de l'estiu.
1: Pilar, com es vivia Chimo a casa? Com una obra normal, com una cosa extraordinària? Perquè, clar, ha anat convertint-se en una obra molt important i al final en l'himne d'Ontinyent, dels moros i cristians.
2: Mon pare, jo que pense que des del minut, no sé si des del minut 1, però des del minut 2 de la composició i de l'estrena de Chimo, ja va començar a ser conscient, ho hem dit moltes voltes, de que ahir hi havia algo diferent, perquè li la demanaven moltíssim i es tocava moltíssim, no tenien en el coll, en tots els llocs. I ell també va ser conscient en vida de lo que era. I després tot el que ha anat evolucionant és algo que ho hem viscut en la família en molt d'orgull, de lo que ha sigut capaç de fer mon pare i de com ha pogut crear una obra que ha connectat d'aquesta manera tan gran en tota la gent, ja no sols d'Ontinyent, d'un munt de poblacions que celebren festes de moros i cristians i no moros i cristians.
0: La marxa es va estrenar, ho comentava abans, un 27 d'agost de 1964. Quant de temps? Al pati de l'Hostal El Sol, davant de la comparsa dels Càbiles. Tens algun record? Algo que t'hagi contat un pare?
2: No, jo sobre això lo que sé és lo que han contat els que estaven, sí. Els que estaven allí i lo que ha quedat escrit, val? Però a mi m'ha arribat ja de segones i terceres explicacions.
1: Chimo s'ha convertit ja en un himne, Pilar, que marca, com diem, la història dels morts i cristians i d'Ontinyent. I musicalment, te pregunto musicalment també com a professional, què té aquesta obra que la fa tan diferent?
2: Pues ens ho pregunten moltes voltes i realment no... Crec que hi ha voltes que hi ha peces musicals de qualsevol estil que peguen més que altres i si tu te poses a buscar una explicació única és que no li la trobes. Sí que és cert, de lo que s'ha parlat moltes voltes, que té un inici que crea una expectativa. I ese començament en les tubes és algo que te va dient, ui, així, és com, així s'està coent algo, no? Hasta que arriba el compàs 5. I després,

0: poden no arribar a conèixer, però tenen el mateix significat. Una volta passa tot, perquè podem parlar de la partitura, de com es prepara aquesta direcció, però al cap i a la fi tot el que es queda és el sentiment.
1: Absolutament. I després sona la música i o t'agrada o no t'agrada.
0: Sí.
1: O te diu algo o no el diu. I en este cas està demostrat que li diu a moltíssimes persones.
0: Mm-hmm. Diu molt de Carmen. Recordes l'any passat?
2: Sí,
0: el primer any tant de Carmen com meu.
2: Sí,
0: veient
2: Ximo. Sí.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, totalment, la veritat. I enguany estem molt expectants. També pendents de la pluja.
1: Sí, sí.
2: Esperem que...
1: Que mos respete. Que... O si ha de caure, que caiga antes. I si refresca, ja seria fantàstic.
2: Ja seria ideal, exactament. Pilar, com es dirigeixen 1.000 músics? Més de 1.000, podríem dir.
1: Pues com jo dirigir-ne en menys quantitat no ho he fet, ho he passat de molt poquets, perquè jo soc professora de música de cambra al conservatori, els grups de música de cambra toquen sense director, però en alguna ocasió, en alguna classe, has tingut que marcar el compàs. Entonces jo passe d'un xicotet grup a, de repent, una muntona de músics allí davant. Jo el que veig de la interpretació de Ximo, el fundamentalíssim és que la percussió estiga tota junta, això és fonamental, i després ells la saben tant i la coneixen tant que la toquen, la podrien tocar, jo crec que la podrien tocar sense director.
2: Sense partitura.
1: Bueno, sí, això, i sense director. Bueno. És un poc simbòlic també, home, al principi sí, per marcar una miqueta un tempo i que hi hagi una coordinació, però després ja és un poc a comunicar-se entre músics i director, però la cosa va de fil, el ritme mateix és el que va duent la marxa mora de principi a final i no té més.
0: Recorde anys enrere que quan arribava aquest moment final de l'entrada de Pandes amb aquesta interpretació de tothom amb Ximo, veia que tots els directors, directores que han passat pels peus del castell damunt d'aquesta tarema, abans de començar pensaven, miraven, reflexionaven, què vas a fer tu?
1: És que sempre té que haver uns segons de pausa. Tu arribes allí, d'alguna manera... mires els músics i tens que mirar que esteu a punt, d'alguna manera veus que el músic se col·loca. Quan el músic, el mestre li puja a la tarima, es posa en situació. I quan el mestre alça els braços, entonces el músic agafa l'instrument i entonces que ja anem, no? Ja va marcar-nos l'anacrusa per començar. I això segons són els que són fonamentals i, òbviament, tots els directors fan. Jo en qui vaig a pensar? En mon pare, dir-li, allà anem, això va per tu.
2: Que bonic. Ho parlarem esta vesprada en eixa ventana especial en directe des de l'entrada de bandes, que esperem que el temps ens deixe, per favor,
0: exacte,
2: ho tornem a dir. Però ja sabem que també s'estrena un guany un premi a la millor interpretació d'un pas doble del mestre Ferrero. És també una manera, creus, no?, de poder tancar este centenari tan especial del mestre i veure també què hi ha darrere de Ximo, no?, que és la peça més coneguda de ton pare.
1: Clar, jo penso que ha sigut la manera més bonica que es podia fer de fer participar a les bandes en què en la desfilada també homenatjaren al mestre Ferrero i a més deixant-lo lliure per a que ells feren el que consideren. Al cap i a la fi també hi ha tres premis que no són el de a la millor interpretació que s'ha posat en guany per lo que és i les bandes tenen que poder escollir quin passo doble volen per a desfilar i si decidissin desfilar en un del mestre Ferrero decidir en quin. I a partir d'ahí pues, estaran formant part del concurs de la millor interpretació d'un pas doble del mestre.
0: S'ha aconseguit que la filla del mestre Ferrero estigui damunt del castell de festes. S'ha aconseguit també que vagi a ser un dia històric, el centenari del mestre Ferrero. Però demà vas aconseguir una cosa que, per exemple, a mi em pareixia molt difícil, unir la festa d'Ontinyent i d'Alcoi en l'entrada.
1: Ah, no és mèrit meu,
0: A mi la interpretació de Mozart a 1960. També és un moment xulo,
1: Sí, sí, sí, és una iniciativa de la fila RIF, dels Càbiles, i és que volien homenatjar al mestre i volien eixir en dos marxes del mestre i a partir d'ahí, pues és que ve la primitiva d'Alcoi, pues, i per què no vens? I serà un moment també simbòlic, no? Donar l'anacrusa, marcar la primera frase i després ja la banda de la primitiva anirà darrere de la fila fins baix. Però bé, vam anar la setmana passada al COI i es van conèixer personalment i realment és que tenim moltes coses en comú i mon pare tenia molt de vincle en la festa del COI, això ja és conegut. Uh-huh. I tant que sí. Sí.
2: Pilar, jo et veig molt tranquil·la, no?
1: És que estic tranquil·la.
2: Tirant els nervis un poquet.
1: Pues no ho sé, no ho sé, perquè verdaderament estic tranquil·la. Estic molt contenta i vull dir-ho per així, vull agrair a tothom que te veu pel carrer. Claro, com soc d'Ontinyent, com sempre els directors venen de fora, però com jo soc d'Ontinyent, pues, he rebut moltes felicitacions, molta estima,

0: de moltíssima gent que te veu pel poble, que el coneix o que no el coneix, però ja el coneix, i empatitza en tu, empatitza en la situació, i que bonico, i quin homenatge a ton pare, felicitats, i pues dos frases mítiques, una, estàs nerviosa, i l'altra és, estàs preparada? I jo crec que com m'ho han dit tant també, pues estic molt mentalitzada i espero no posar-me nerviosa. Si em poso nerviosa, d'igual, vull dir, estaré nerviosa i estaré allí.
1: Xirà tot bé, segur.
0: Hombre,
1: que sí.
0: Veig.
2: Si no, em faré així.
0: Claro, arranque i dic, aneu tocant que no puc més. Però bé.
2: Doncs tant de bo, visca una jornada meravellosa. La veritat és que és un dia molt, molt especial i va quedar marcat a la història d'Ontinyent. Pilar, un plaer parlar amb tu i et convida que te quedes uns minuts més. Anem a fer una pausa publicitària perquè tenim ja sí el bo de Quico Urquín, que ve acompanyat, i crec que anem a tancar el programa d'una forma molt xuleta en un dia tan especial com és l'entrada de bandes. Ara agafem aire en uns minutets i anem avant amb la següent xerrada per a tancar el programa.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
3: I Fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i Fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, B5.
4: Jefe, ¿un nomikai?
5: ¿Un nomiké?
4: Nomikai. En japonés, quedar a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
6: Iniciativa la coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9. Prueba su espectacular cremaet ganés, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, ganés ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando, ¿Nomikai? Y acaba diciendo, ¡otro cremaet! Restaurante ganés ecléctico, en Portal del Lleó 9, Xàtiva.
7: Ya que vas a recorrer toda la fira de Xàtiva y vas a acabar comprando algo que no necesitabas, haz una parada que sí merece la pena. Cuando vengas a la fira de Xàtiva, entra en Tu Energía con tu factura de la luz. La analizamos gratis y te decimos si estás pagando de más. Estamos en la Albereda Jaume I 62, enfrente del ayuntamiento. Además, te damos un regalo para soportar mejor el calor de la fira. Ya sabes, Tu Energía.
8: El primer año que ahorro viniendo a la fira.
9: Cariño, ¿duermes?
10: ¿Con este calor?
9: ¿Y si abrimos la ventana?
10: Ya está abierta.
9: ¿Y si ponemos el ventilador?
10: Ya está puesto.
9: ¿Y si cambiamos el colchón?
10: Eso podría funcionar.
11: Este verano en Todo Cama, el colchón en Sifres con un 20% de descuento. Descansa como te mereces también en verano. Y si necesitas almohadas y productos de descanso para el verano, pregunta por nuestros descuentos. Todo Cama, Avenida El Match 56, Ontinyent.
3: I Fira, la música, la germanor i la diversió es multipliquen. I els residus també. No oblidem el nostre compromís. Separar en origen i depositar cada residu al seu lloc. Cuidar el nostre entorn és un projecte de tots per unes festes i Fira més netes i més sostenibles. És un missatge del Cor, Consorci de Residus, B5.
2: I arribem a la recta final d'este especial de festes. Esteu avui per Ontinyent a la Vall d'Albaida en aquesta jornada tan especial. Cal recordar que avui és l'entrada de bandes. Tindrem al final ixa guindita del pastel amb la interpretació de la marxa Mora Chimo a mans amb la batuta de Pilar Ferrero Silvaje. I el que toca ara és fer, com sempre, la nostra secció de música festera, Carmen.
1: Sí, així és, i anem a saludar al protagonista d'avui, Quique Urquín. Què tal?
12: Molt bon dia, molt bé. Vosaltres?
1: Quique, vens avui ben acompanyat?
12: Sí.
1: Presenta amb qui? Us
12: presente a Rafa Reig, músic de tota la vida, d'estos que han estat sempre ahí. I ho comentava mentre venia cap a si en ell, que per mi aquesta ignorància, aquesta ignorància sí, del xiquet que veu la banda, pensava, este home té que ser també molt important perquè sempre està al costat del mestre, i així és, m'ho va corroborar, perquè l'amistat que sempre hem tingut i el vincul musical es ha unit a molt més, ¿vale? I vull estar així, Rafa, perquè ell va ser un dels testics de l'estrena de la marxa Mora Chimo aquell any del 64. Ell va estar present i vos el presente para que
1: Rafa,
12: también te hablo.
1: Bon dia, benvingut, bona vesprada.
5: Moltes gràcies, moltes gràcies.
1: Et veig emocionat.
5: Sí, perquè jo no m'ho esperava els homes.
1: Vas estar present en eixa primera escena de Chino. Què recordes? Doncs
5: pues jo recorde que va ser un dissabte de mes d'agost, després ja de festes. Perquè això jo no recordava, que havia insinuat antes que era el 27 d'agost.
2: Sí, 27 d'agost de 1964.
5: 27 són les festes, ja, veritat. Doncs sí. Pues va ser antes.
1: Va ser abans, quan es va fer l'escena?
5: Perquè resulta que els càbiles van el sopar de comparsa que fan i molt va imitar a la banda. La banda va anar completa, perquè era un estreno i tal. I van sopar molt bé i se van passar de categoria, no? I al final, pues, el mestre es va alçar i va dir: senyores, tinc una sorpresa. I jo vaig a dedicar-li al meu amic, que era Joaquín Sanz Aura, vaig a dedicar-li un obsequi que vaig a compost. I entonces ho va comentar. Vaig a estrenar la marxa dedicada al meu companyero. I res, vam tocar la marxa moro i allò va ser el Nova Mas, ja. Nova Mas, perquè la vam repetir jo que se li ve res. I així la vam passar la nit. I després, al final, pues, no es va acabar ahir, sinó que la comparsa va dir: ah, se n'anem a un viu ell. I ell viu en el carrer Major, o vivia en el carrer Major, d'enfront d'on viu José María Bel de la Farinera, que diem, d'enfront. I ell vivia allí. I nosaltres vam anar de l'hostal a sa casa de Joaquín, sense tocar, xerrant i això. I vam arribar allí i tal, i vam formar la banda, i el mestre em va donar l'entrada i vam tocar Chimo otra vegada.
1: Allí davant de sa casa.
5: Sí, la comparsa també estava allí, claro. I entonces, a les 12 de la nit, en el silenci que n'hi ha, i tocant Chimo, i l'home va eixir al balcó en pijama i va quedar enamorat. Allò va ser una meravella.
2: Que meravella, eh?
5: Sí,
12: sí, sí, sí.
5: I això va ser l'estreno. I això era el punt de partida perquè després
1: s'ha convertit en el que s'ha convertit, no?
5: I ja ho ha comentat moltes vegades, que és una marxa molt tan senzilla i tan fàcil pel músic, que jo no sé, jo dude com ha sigut i sexy tan en universal que existeix, perquè això s'ha tocat hasta en la plaça Roja de Moscú.
1: Si no és que... Ja, en Moscú s'ha tocat?
5: Sí, així s'ha tocat en tota Europa i en part de la Unió Soviètica. T'ho dic perquè tan senzill com és, pues mira, ell té un misteri.
2: Festes internacionals de veres, eh?
5: Perquè ell té composició molt, molt complicada, perquè té el berberisc i té, en fi, el Moros i Cristians, el poema que va fer, sinfònic. Després també té una que ara no recordo, crec que és, la van tocar en Cosentaina, molt bonica també. També un poema sinfònic.
13: Fantasia
5: amb l'Udea. Tens raó. He dit que té, a part de Chimo, sí. I Chimo és com si diguem un juguet, papa d'ell va ser un juguet, però això ha sigut una bomba universal.
12: Conten per ahir que Chimo es va composar en 11 dies. Però que està...
2: Això és poc, això és molt per a un compositor, no?
12: Depèn, però clar, en les mans del mestre, per això seria el que ha dit, és molt, molt poquet, molt poquet temps per urdir i muntar tot això, i ja no sols és també preparar totes les partitures i preparar-se el propi músic. Doncs és una anècdota també que n'hi ha ahí al voltant.
13: Sí, va ser en poc de temps, va ser en un parell de setmanes. Sí.
12: Pensar-hi fet. Sí.
5: Ell estava sempre en la seva oficina dalt, quan vivia dalt. Jo vaig anar a Barri Vegas, que ens va fer passa, que vull parlar amb tu i tal. I sempre el ves en el piano, tocant, i sempre component. Hasta inclús en els ensaios, el tema ensaiant, i venia el xer, i m'ho repartia a tota la banda, m'ho repartia dos pentagrames, dos... I anem a provar això. I quedàvem tots els músics, quedàvem així, i era el que portava ja en ment.
0: Claro, es que no hi havia ordenador, senyor Rafael. Claro, ara li donen el botó, li donen el pla i els compositors saben automàticament com sona el que tenen entre mans.
5: Exactament.
0: Ell ho composava al piano i després tenia que copiar els papers de tots, el que vostè diu, trossets de...
5: Sí, sí.
0: I se n'anava... Claro, és que ell tenia un ordenador meravellós que era la Unió Artística Musical.
14: perquè ell anava a l'assaig de la banda, era el director, i quan volia provar algo que tenia, que estava composant, pues lo que ella acaba de dir, es posava, a veure, poseu això, vull veure, tal, com sí. Va, entonces escoltava i veia si anava per bon camí, per mal, o volia fer algun canvi.
5: Sí, senyor.
14: Acabava la cosa, replegava papereix pa a casa, nada, ningú preguntava, no, senyor Rafael?
5: Exactament.
14: Algo porta el mestre entre mans,
5: sí.
14: Això què és, això és una marxa marxamora, això serà tal cosa.
5: Sí.
14: Quan s'acabava ja s'estrenava, ja se sabia lo que era.
2: Arribava a ser aixinar, Rafa, tan gran el rumor, quan comença a venir ses proves i se treballa per acabar de fer una marxa?
5: Comentari no fa feien.
2: Sí, no?
5: Comentava això, què serà això?
14: És que era total... el compositor del
5: claro,
14: poble.
5: Entonces,
14: el...
5: entonces,
14: el...
5: això...
14: No,
5: i canviant el tema musicalment no, però el nostre que avui es toca
14: el Paso Doble dedicat a la Unió,
5: vosaltres sabeu el nostre perquè es diu el nostre? No,
14: jo sí que ho sé, però ells no,
5: compte. El nostre es diu perquè nosaltres antigament pues, fem ensaios diumenges de matí i quan acabàvem s'assentem perquè tenim un local que era el local de la banda, tenim un local per ensaiar i el resto era per bar. I nosaltres acabem l'ensaio de matí i s'assentem allí i fem el vermudet, que diem, no? I xerrem i un dia, i el mestre fa, ah, tinc el teu compàs, jo no sé quin, pas, quin nom li posaria. I tu, posa això, no m'apanya. L'altre dia, tots eren comentaris i ell va dir, posa el nostre. Posa el nostre i s'ha acabat, ja està. I així el diu. Un passó que el nostre, que és el nostre, la banda de la Unió.
15: De la banda, clar.
5: Sí, i això és l'explicació del títol del passó que avui tocarà, no?
14: Sí, clar. Hasta ahí está demostrat el vincle tan gran entre ell i les seues composicions, sí, i la banda.
5: No, és que ell, encara que m'allargui un poc de temps, no? però és que en l'època que ell va agarrar la banda, compte que jo, en l'any 47, jo tenia 10 anys. 10 o 11 anys tindria. I jo a la banda ja van tocar entonces quan estava don Ramon Corell. Don Ramon Corell estava de director. Van tocar 1812. No arribaven 50 músics.
14: Eren valents.
5: Valents.
14: Sí.
5: Valents.
14: En aquella època se tocava
5: molt. Jo vaig dir, i en tot vull dir això, que jo no era músic, però jo l'any 50 el mestre ja em va dir, Rafael, tu i també. Vam eixir 5. Ho dic perquè ell considerava la banda que era d'ell, perquè entonces la banda no tenia directors i van dir que el més indicat va dirigir és José María, perquè era un trompa que prometia i entonces era el més indicat, perquè antes quan se va anar don Ramon Corell va entrar uno de la bolleria, després un altre, i la cosa no anava, i això va anar a pique, i entonces va entrar en 24 anys que tenia, i entonces va ser quan, i per això ell considera que la banda era d'ell, i jo també ho reconec també. I així que ho digo que si era així no ho era, no, la banda la va formar ell, perquè en aquella època nosaltres ho comentàvem, si la banda nosaltres se ho deixem, en el poble es queda sense banda música, perquè la gent estava entonces musicalda, perquè feia 10 anys que s'havia acabat la guerra i la gent no era època pa música.
1: Exacte.
5: I entonces ell va agarrar i van, i jo vaig ser també de la Junta i la dècada dels 50-60 vaig ser, i ho comentàvem, és que no n'hi ha ajudes de l'Ajuntament, no n'hi ha, no podien, no n'hi ha, i això,
14: i havia que remar en tres propis.
5: I l'any 60 al 70, la dècada aquesta, pues ja van anar així molts i van formar una banda de 60 i ja estava la cosa, i després ja m'ha arribat, pues, i això va ser el progrés. Després s'ha muntat el conservatori, que ell va ser l'alma mater, ell i el padre Pérez.
14: Això va ser un gran impuls.
5: I jo me'n recordo que jo m'anava a treballar a les 7 del matí i hi havia el padre Pérez i el mestre que s'anaven a Madrid a menjar coses.
14: Sí, sí, sí. I la banda era una segona família per a ell.
5: Exactament. Entonces, per això dic jo que ell és l'alma mater. I això, jo tinc molt agraït també d'ell, perquè he tingut amores ajudetes també d'ell, en fi.
2: Que històries es porta aquí, que es porta Pilar. Això és bonic perquè també és recordar aquestes històries i també tindre clar d'on venim i el que som ara, perquè vamos, la història és algo que ens ha portat fins ací, fins a aquest gran moment que ara m'ha viure al llarg d'esta vesprada. Jo volia ja preguntar un poquet, vaig a tirar ja per Ximo i per tot el que va ser esta vesprada, on Quique també ens acompanyarà, un poquet sobre aquesta marxa i també què has triat per avui.
12: Vale, però avui anem a escoltar, com no, Ximo, avui
2: heu requerit, ja que tirava.
12: Sí, però he estat buscant aquesta sonoritat i anem a escoltar una gravació feta en directe en l'any 2023 en la plaça de l'Ajuntament per ja introduir-nos en aquesta sonoritat que es crea, aquest ambient que hi ha, que si hi ha alguna persona que parla, que xilla, que està ahí, és que és aixina.
15: És el directe.
12: És el moment. Jo ara estava sentint-lo també llegint els apunts que tenia per ací, m'ha quedat en una frase, no? O sea, este grup humà que estava estrenant Ximo en aquell moment, no, eren conscients de que estaven davant de l'himne de la festa, que anava a ser un himne de festa? És una pregunta oberta, no? Uh-huh. Imagineu-vos el moment, estaven preparant ja l'himne que en l'any 2014 la Societat de Festers va declarar Ximo com a himne de la festa d'Ontinyent. És espectacular el que anem a viure, podem escoltar com a antesala de lo que serà tot això.
1: Ara anem a escoltar eixa versió de Ximo en directe, com bé has dit, clar, de l'any 2023. Quique, i esta vesprada ens tornem a retrobar, ens tornem a veure i ja parlarem.
2: En ganes d'aprendre encara més.
1: Que tenim moltes hores per davant per a que puguis anar contant-nos moltes cosetes més.
12: Ja ho tinc tot preparat.
2: No m'estranya.
12: I en ganes perquè jo sempre ho dic, estàs nerviós avui? I jo dic, sí, és que per mi és l'acte per antonomàcia, per a mi.
1: Que bonic.
12: És que estic intranquil, i pendent de l'horatge avui en concret, perquè sé el que passa, els instruments i els músics.
1: Sí.
12: I per mi és molt, molt il·lusionant veure, perquè també com a músic que conec altres músics, altres bandes, sé que se ho prepara molt bé, insistiré sempre en dir això, però la gent que ve avui, esta vesprà on tinguem, ve preparar pel que van a fer.
1: Quique, moltes gràcies,
12: ens veiem
1: esta vesprada. I Pilar, moltíssimes gràcies i moltíssima sort per esta vesprada.
0: Gràcies,
1: tractarem
0: de disfrutar-ho i de fer-ho disfrutar a tots.
1: Amb l'oratge i senyor Rafael, moltes gràcies.
5: De res, mira, col·laborar el que siga.
1: I ara sí, anem a escoltar Ximo.

0: Doncs amb aquesta interpretació de Chimo, tenim que despedir aquest espai, això sí, emplaçant-vos a aquesta vesprada que retransmitirem aquesta entrada de bandes de Ontinyent, però...
1: Però estem pendents de quina és la solució que es puga aplicar, perquè de moment eixa tronada que estàvem esperant de moment no ha caigut, així que va retrasant-se. Estarem pendents de l'horatge i bueno, dir-los que per part de l'Ajuntament com de la Societat de Festers hi ha diferents plans possibles. Esperem que Chimo puga sonar. Estem escoltant ara el de 2023, esperem que el de 2026 puga ser una realitat, però vos convidem que esteu presents a les xarxes socials oficials de l'Ajuntament d'Ontinyent i de la Societat de Festers, i nosaltres estarem també per comunicar-vos què és el que passarà esta vesprada. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Ahí estarem en directe en Ràdio Ontinyent, no sabem si des de les 6:30, però estarem contant el que passa a eixa entrada de bandes. Bona vesprada, adeu.